Alô, Jair. Me deixa, me deixa, me deixa. Deixa que liga, que pense, que vai.